Tutto voleu fer vos duir en costat. 54 minuts i tot després de les 2 de manhã. Vamos à última desta hora com Rap do Zelo, Von Zeva, Daniela Mercury.